0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Estem a les portes d'un nou episodi de calor intens que afectarà sobretot a l'interior de Mallorca. Allà, a partir de demà, se poden superar els 37 graus i la EMET activarà l'alerta groga, tot i que avui ja notem l'ascens de les temperatures. I fa també molta calor a la mà. La Mediterrània tanca el mes de juny amb màximes de rècord. Preocupa el retrocés de les praderies de Posidònia. Un estudi de l'IMEDE alerta que no fa falta que se superin els 28 graus perquè la planta mori. Basta una exposició prolongada a les altes temperatures, tot i que aquestes estiguin per sota del seu llindar de supervivència. Amb aquesta notícia encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'avui. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Tot un ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears pugen les temperatures. S'esperen màximes de 34 graus de Palma, 32 a Eivissa, 30 graus de Maó i 29 a Formentera. Durant aquesta tarda predominarà el cel clar amb sol. A la illa de Menorca continua bufant el vent de tramuntana amb intensitat moderada. A la resta del territori, vent fluix amb brises. Demà diumenge pujaran les temperatures i s'esperen màximes elevades a la illa de Mallorca. 35 graus de Palma, 32 a Eivissa, 31 graus de Maó i 29 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 23 graus a Palma i a Formentera i 22 a Maó. Demà bufarà vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
1: Ho dèiem en començar. Demà comença un nou episodi de calor intens a les illes que posaran alerta a l'interior i al sud de Mallorca, on les temperatures podran arribar als 37 graus. Però des d'avui ja poden notar com han començat a pujar els termòmetres. Aquest episodi càlid durarà fins dijous de la setmana que ve, tot i que aquí a les illes no podem parlar d'onada de calor per la seva extensió geogràfica que se limitarà sobretot al centre de Mallorca. Jorge Rodríguez, el portavoz adjunt de l'AEMET.
3: Este fin de semana vamos a experimentar un ligero ascenso de las temperaturas y sí que a partir de lunes, martes, pues tendremos temperaturas altas, bastante altas, sobre todo en el interior de Mallorca, pero no se puede considerar una ola de calor, sobre todo por la extensión, porque necesitamos que para considerar la ola de calor sea una extensión más amplia.
1: Aquest serà un estiu especialment càlid, segons l'AEMET, que preveu anomalies tèrmiques d'entre 3 i 6 graus per damunt del que és habitual, de forma continuada fins a mitjans d'agost. I aquest encaliment progressiu de la superfície acaba repercutint també la mà.
4: Se nota, la temperatura como ha subido, la verdad.
5: O sea, vas a la playa para refrescarte y es que al final no puedes, porque es que el agua está caliente.
6: No es una buena noticia, ¿no?
7: Es verdad que está más calentita y más sucia.
8: Un poco como una sopa, un poquito.
1: I no només és una sensació dels banyistes, la Mediterrània s'està tropicalitzant. El programa Copernicus de la Unió Europea ha constatat un augment de les onades de calor marines a gairebé tot el món, però un dels punts més crítics és precisament la mà mediterrània, que du encadenant temperatures de rècord els darrers 4 anys. Leire Giral, bon dia.
9: Bon dia. El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus apunta que la Mediterrània ha tancat el mes de juny en temperatures que freguen els 30 graus amb anomalies d'entre 2 i 3 graus. Xifra rècord que preveuen aniran a més. La portaveu del Servei de Canvi Climàtic és Samantha Burgess.
10: Els mesos d'estiu probablement veurem increments en la temperatura de l'aigua i també de la terra.
1: Especialment sensible a l'augment de la temperatura és la Posidònia.
9: Un estudi en què han participat investigadors de l'IMEDE i de l'OIB alerta que l'estrès tèrmic continuat pot deteriorar les praderies de Posidònia. Fins ara se sabia que quan se superen els 28 graus, aquesta planta endèmica de la Mediterrània i clau per a la seva biodiversitat, comença a degradar-se i a morir. Però no només els pics de calor afecten la Posidònia, sinó una temperatura alta que es mantingui de forma prolongada pot ser també letal. Manuel Matías és investigador de l'IMEDE.
11: 26,5 o 27, durante un tiempo suficientemente elevado, eso también da lugar a mortalidad, o sea, baja la probabilidad de supervivencia.
1: Una calor que també té un efecte en l'augment de l'agressivitat dels incendis. El gran foc originat a Girona, a la Bisbal de l'Empordà, és ja visible des de les Balears. A Llora Baixa se va començar a notar el cel de Menorca i també a punts del nord i llevant de Mallorca. El fum ha arribat impulsat pel vent de tramuntana que ha bufat aquests dies i que està complicant a més les tasques d'extinció de l'incendi de Girona. A més, aquí a les Illes hi ha un incendi agrícola actiu, ara mateix de petites dimensions, són Frare a Inca i actuen un mitjà aeri, 4 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. I a més, a Llora Baixa va quedar extingit un incendi forestal de Viniacolla a Sant Lluís, després de cremar 2 hectàrees de matoll. El foc se va iniciar a Llora Baixa d'ahir, com dèiem, es controlà a les 5:30 i 3 hores després, els 3 mitjans aeris, una autobomba i els 16 bombers forestals que hi actuaren aconseguien guien apagar les flames. I això que sentiu és el so de la mobilització que han fet una 60 de treballadors del tren de Sóller avui de matí per reclamar millores a la seguretat ferroviària. S'han concentrat a la plaça d'Espanya de Sóller davant l'estació de ferrocarril. Des de fa 2 anys i mig, el comitè d'empresa demana un pla d'emergències i un reglament de circulació ferroviària que actualment ens diuen no existeix. A més, denuncien manca de formació entre els treballadors. 2 incidents ocorregut el passat mes han encès les alarmes i per això Comissions Obreres ha convocat avui una concentració. Miquel Vedell.
6: Aquesta darrera setmana han tingut un alcanç de 2 tramvies que van d'Esport a Esport de Sóller, un alcanç, és a dir, dos tramvies que van un darrere l'altre i des de darrere ha pegat en els de davant. Deu fer un mes un tren de socors, és a dir, van tenir un tren que s'ha quedat aturat i van a un altre de socors. Sabeu que hi havia una quadrilla fent feina i el tren de socors va pegar en aquesta quadrilla.
1: I seguim parlant de mobilitzacions. Demà hi ha una convocada una cadena humana per demanar la protecció d'Estrenc. Una qüestió que està enfrontant govern i entitats ecologistes que denuncien la modificació d'una llei que, diuen, facilita rebaixar al futur la protecció d'aquest espai natural. L'executiu balear ho nega i assegura que no canvia res. Enrique Mas, bon dia.
12: Bon dia. Els ecologistes del GOB temen que la modificació de la llei faciliti futurs canvis que permetin nous CBUs, edificacions o activitats. La modificació no canvia de moment el que es pot fer a Estrenc. El que canvia és el procediment per modificar en el futur les normes que regulen aquest parc natural. Fins ara, determinats canvis s'havien d'aprovar al Parlament i amb la nova regulació es podran fer a través d'un decret del Consell de Govern. Mateu Vic, de Terra Ferida.
13: Per què el volen canviar? Evidentment, per protegir més, no, perquè és que ja està protegit. O sigui que, si ho volen canviar, és atès que tenen un ànim de major explotació comercial, econòmica, de l'espai natural d'Estrenc i Salobre.
12: El govern rebutja aquesta interpretació i assegura que només s'equipara la gestió d'Estrenc a la de la resta de parcs naturals de les Illes. El conseller de Medi Natural és Joan Simonet.
14: L'únic que s'ha fet és equiparar la figura d'Estrenc en el resto de parcs naturals de les Illes Balears. I jo crec que els altres parcs naturals no s'han desprotegit durant aquests anys.
12: Tot i les explicacions del govern, els ecologistes mantenen la convocatòria de la cadena humana per demà a les 10 del matí al Club Nàutic de Sa Ràpita.
1: Una mobilització convocada per diferents entitats ecologistes que comptarà amb el suport d'alguns grups polítics com el PSOE. Rosario Sánchez és la vicesecretària general del PSIP.
15: Qualsevol modificació legislativa que pugui significar posar Estrenc en qüestió o en el punt de mira dels especuladors és inadmissible i s'ha de fer enrere.
1: I vos parlem ara d'una iniciativa solidària. Des d'aquesta setmana, un hospital de Senegal compta amb 5 noves incubadores que permetran incrementar la supervivència dels nadons prematurs al país. L'iniciativa, tirada endavant per l'ONG Hope and Progress, amb el suport del Servei Solidar del CESAC de Palma, també ha transportat fins allà material sanitari i esportiu per millorar la vida dels nins i nines d'aquest país. Xavi, ara, bon dia.
16: Bon dia. Amb aquestes 5 noves incubadores ja són 25 les transportades al Senegal d'ençà que l'equip liderat pel cirurgià pediàtric Carles Verdagí va iniciar les expedicions al país. Enguany ho han fet gràcies al suport de Vueling i Riu Hotels, que ha donat suport logístic als voluntaris que han participat al viatge. L'objectiu no és altre que evitar morts de nadons prematurs en un territori en què la taxa mitjana de mortalitat és de 29 per cada 1.000 nounats.
17: En aquest sentit, un recit nascut prematur que pesi menys d'un quilo, normalment, després del part, el deixen amb una taula, el tapen amb un llençol i esperen que es mori. Clar, això clama al cel. Per tant, el que nosaltres volem, a part de la cirurgia infantil, que és el que fem, que és la tasca principal, el que volem és que no mori cap ni un prematur, que tingui les mateixes oportunitats.
16: Les incubadores, explica Verdagí, són molt senzilles d'emprar i estan concebudes perquè el risc de patir una avaria o un tall de corrent sigui mínim. Per això funcionen amb connectors USB, de manera que aconseguir els cables adequats al mercat no sigui difícil, i també perquè es pugui realitzar una monitorització des d'Espanya. En aquesta expedició, explica la coordinadora del Servei Solidar del CESAC, Ángeles Durán, han aprofitat per dur material sanitari i esportiu als nins talibé.
18: Bueno, este año también vamos a una ONG de niños talibé, que son niños que están abandonados por sus familias y que, bueno, van a una especie de escuelas que acaban convirtiendo a estos niños en mendigos explotados para conseguir pues dinero y comida de forma diaria y sometidos pues muchas veces a maltrato físico y a palizas directamente y maltrato psicológico, ¿no?
16: Aquesta expedició és una de les tres que cada any fa el doctor Verdagí amb el seu equip, que opera nins amb tumors i malformacions congènites de manera totalment gratuïta.
1: I moment ara de repassar l'actualitat esportiva. A punt d'arrencar el partit de Jaume Munà a Wimbledon. S'enfronta a tercera ronda Jiří Lehecká, número 14 del món. El de Santanyí ha fet dos grans partits al torneig sense cedir cap set encara i cercarà ara un lloc als vuitens de final. Notícies en futbol. Ja és oficial. Leo Román fitxa pel Deportivo de la Coruña per 5 temporades. El club gallec ha abonat la clàusula de 9 milions d'euros. En un comunicat publicat a les xarxes socials, el porter eivissenc ha escrit que pensava que el seu camí estaria lligat al del Mallorca per molt més anys, però ha arribat el moment d'acomiadar-se, ha dit. Demana disculpes per no haver aconseguit l'objectiu de la temporada, que era la permanència primera. Leo Román continuarà a la màxima categoria, primera divisió, en un Depor recent ascendit. I Pep Lluís Martí serà el nou entrenador del Mallorca B després de la marxa de Gustavo Siviero. El filial, recordem, va ascendir a la segona federació la passada temporada. I ara vos contam que ja està totalment al descobert el talaiot més gran dels tres que configuren el conjunt arqueològic de Torre d'en Galmés, a Alaior. Els arquitectes han retirat uns 200 metres cúbics de sediments que cobrien la construcció i han consolidat l'estructura original, restaurant algunes parts. Clara Ceballos.
19: S'ha fet una feina d'excavació de l'estructura més gran del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés. Els treballs de restauració han garantit l'estabilitat i la conservació d'aquest edifici prehistòric. Cristina Bravo és arqueòloga i codirectora de l'excavació.
20: Un gran despedregament de tota la runa que hi havia per damunt dels nivells arqueològics, i un cop això assolit van poder començar a detectar, documentar tota una sèrie d'edificacions al voltant del talaiot, a més de conèixer millor el talaiot, el seu sistema constructiu, un sistema d'adossament de folro i contraforts per donar-li estabilitat.
19: Les excavacions també han aportat d'altres troballes, com l'identificació d'una escala monumental que permetia accedir a la plataforma superior del talaiot i una peça de ceràmica d'uns 3.000 anys d'antiguitat. Bernat Burgaia forma part de l'equip de restauració.
21: És una peça tipus pitoide, que ens diuen, és un gran contenedor, generalment de cereals, no? I el bo que hem tingut és que ha sortit pràcticament completa. De fet, ja vàrem fer una intervenció in situ per consolidar-la abans de treure, perquè estava en molt bones condicions, tot i que estava molt fragmentada. I el que ha estat interessant també és que, com que teníem el perfil complet, sí que hem pogut restaurar-la tota la seva integritat.
19: Els resultats d'aquesta feina contribueixen a ampliar el coneixement científic sobre una de les tipologies arquitectòniques més representatives i alhora més desconegudes de la prehistòria de Menorca.
1: I ens acomiadam amb Azúcar Moreno. El duet serà el cap de cartell en la festa dels 80 que se celebra avui al recinte del Mallorca Live en el marc dels concerts del Jardí. Serà a partir de les 10 del vespre. I aquí ho deixem. Nosaltres tornem demà amb més notícies de les Illes a partir de les 9 i 5 minuts aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Vos deixem ara amb el programa esportiu No Solo Fútbol.
0: No Solo Fútbol. Con Nacho Marimón.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza No Solo Fútbol, porque hay vida más allá del deporte rey.
22: ¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
23: Imagínate.
2: España ha firmado un extraordinario campeonato de Europa de maratón de piragüismo que se ha celebrado en Rumanía. La delegación española ha quedado segunda en el medallero con 18 medallas, 6 oros, 7 platas, 5 bronces. Y de entre las medallas de oro que han engrosado el palmarés español destaca la conseguida por la pareja del K2, la asturiana Miriam Vega y la madrileña Alba Esteban, a quienes saludamos ya. Miriam, Alba, bienvenidas a No Solo Fútbol, buenas tardes.
24: Muy buenas. Hola,
25: buenas.
2: Bueno, firmasteis una espectacular carrera de 22,6 kilómetros en esa localidad rumana de Ploiești, con un tiempo incontestable, 1 hora 41 minutos 15 segundos. Miriam, ¿cómo vivisteis la carrera?
25: Pues bueno, al principio un poco con incertidumbre y ver cómo nos íbamos encontrando respecto a las demás, y ya cuando estábamos en carrera, pues tratando como de hacer la mejor estrategia posible para intentar en principio